Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mincha sen de via, sin fons e sin glaces, terligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, a jeu purtau dels auls, las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cum mes gevischs, schicauls. Jeu asce ti caporger, Tibiala, miu chupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.